0: musicals. La nota negativa de la jornada és la detenció d'un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Segons el president del comitè organitzador de l'Orgull, l'arrestat va amenaçar una parella amb una ampolla de vidre. El col·lectiu ha condemnat rotundament qualsevol forma de violència o discriminació. De la crònica política, Junts per Catalunya avisa que Carles Puigdemont tornarà literalment peti qui peti. Després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'ha defensat com una victòria per Catalunya, Gemma Parellada.
1: I tornarà, segons Turull, malgrat la revenja que ha observat dels tribunals espanyols. Turull ha celebrat l'aval de la justícia europea com una victòria per Catalunya, per la democràcia i per l'independentisme, i ha mostrat la seva total confiança en el final de l'exili de Puigdemont i dels dos exconsellers.
2: El retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull ha carregat també contra el president Salvador Illa per no ser prou exigent amb l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya. I més enllà de crítiques, no ha evitat parlar del cop que ha rebut Junts a les darreres enquestes, el que el releguen a la penúltima força al Parlament. Ha parlat d'un context exigent i ha lamentat, això sí, que alguns se n'alegrin de la seva davallada, malgrat que això suposi donar més espai a l'extremisme.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reivindicar la llei.
3: Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur.
0: I arribarem a les 9 amb música. Concretament amb la música de Dan Peralbo i el Comboi, que aquesta nit han actuat a la Festa Major de Palafrugell, mentre que molt a prop, al Festival de Cap Roig, qui ha actuat aquesta nit ha estat Rick Astley.

0: Festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
1: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
2: Así pescaba un billete aquí y otro allá y pagaba mis estudios.
3: En su vida, McQueen va esquivando a los alemanes que le persiguen, saltando vallas y protecciones con su moto. Unas escenas que, según Robert Reilea, segundo del director John Sturges, fueron improvisadas en el momento.
4: La escena de la moto tenía dos problemas. Uno, su dificultad, quedaba resuelto porque Steve la manejaba muy bien. El otro era qué íbamos a hacer en la persecución, porque la escena no aparecía descrita en el guión. Así que salimos a rodar y fuimos improvisando todo lo que pasaba.
5: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Com, Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez. I les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
2: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
3: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿O tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad.
4: Somos Recuperamos tu Inmueble y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos.
3: Recuperamos tu Inmueble, le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita.
4: Recuperamos tu Inmueble. 643-64-11-40. 643-64-11-40.
5: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40.

0: Els 40 i els 40 Clàssic al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
1: I tu, em fas anar... Aquest estiu, Cadena Ser...

0: mica més de mocs, una mica més de cansament, però amb molta il·lusió, ens retrobem amb Carlota Gurt. Com estàs?
1: Prou bé, tu, per ser jo. Sí? Últimament, aquí sempre dic que estic bé i no sé què està passant.
0: I això de la il·lusió, però, no acaba de ser.
1: La il·lusió costa, eh? Bueno, ja vam escriure una novel·la, i llavors ara jo, pues, hi vaig pensant.
0: I finals de juliol, tens plans?
1: Finals de juliol anirem a Peralada, no?, a veure Estètica i Massacre.
0: Única funció.
1: Única funció, sí.
0: Amb
1: ganes. De moment, sí.
0: I aviam si també, bueno, oberta a ser programada, oberta a que en vinguin més.
1: Això ja, home, sí, jo tot el que em diguin, jo sempre dic que sí.
0: Ets de festival?
1: Si em paguen, tinc la mania que si em paguen, dic que sí, saps?
0: Mania que estàs també, eh? Sí. Ets de festivals, Carlota, tu?
1: No gaire. Bueno, més que res, perquè no tinc gaire temps, ni gaire... Bueno, és que jo tot el dia treballo, saps?
0: Això sí que ho tens.
1: Sí, el meu pla és acabar la traducció de Freud aquest mes, i llavors abans de marxar l'he d'acabar.
0: I la portes bé?
1: Sí, estic revisant ja, però és allò que és ardu.
0: O sigui, potser no tindràs gaire temps per passar, jo què sé, per les Valls d'Àneu, eh?
1: No, aquest any no. L'any passat hi vaig anar, i l'altre també, i crec que s'hi ha d'anar. És un lloc meravellós, és un petit paradís.
0: I què hi passa allà?
1: Què hi passa? Hi passen coses meravelloses. Hi passen moltes coses molt xules, coses arriscades, no? Que és, crec que és un dels grans quès, no? De festivals com el d'Ansàneu, que no vas allà a veure allò de sempre, sinó que, bueno, anem a veure què. Llavors, el risc és el risc, no? De vegades surt bé, de vegades no, però és que si ningú arrisca, què cony fotríem, no? Per tant, i a més això, l'espai és meravellós, la natura, l'aire, la fresca, tots són motius per anar-hi. El menjar...
0: Però, per favor, ningú ven com tu. Aviam si la
1: directora és una dona meravellosa.
0: Ruth Martínez, com estàs?
2: Què puc dir jo? Ja plega, no?
0: Sí, no, deixem-ho aquí.
2: Deixem-ho estar. Sí, no ho milloraré. Contenta de ser aquí. Amb una confessió de dir, estic com una mica nerviosa perquè jo vaig començar de becària aquí, en aquesta casa, i ara me n'acabo d'en recordar.
0: I quant temps t'hi vas estar?
2: No, res, un estiu vaig fer. I ara pensava, ostres, tu, fa com il·lusió, no? Bueno, soc ja juràssica en tots els aspectes de la meva existència.
0: Perquè ets periodista, gestora cultural, i això, des de fa uns anys, directora del Festival d'Ansàneu. Te n'has tornat experta d'aquella zona?
2: Home, trepitjar la zona és la millor manera de conèixer-la, i treballar-hi també, perquè coneixes les virtuts i sobretot coneixes la gent, que en definitiva és el que acaba sent més rellevant dels espais, dels territoris també, no? La gent que hi habita, no només la que hi passa, sinó la que està allà 365 dies de l'any o hi fa un projecte de vida, no?
0: I a més vens acompanyada, Sílvia Bel, actriu, què tal?
3: Hola, què tal? Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Ruth, ho portes bé això de la veu de la Sílvia?
2: Jo és que ja et dic, em poso en situació aquesta veu meravellosa i aquesta història que passarà per tota la seva carn, diguem, que serà impactant. Sílvia Bel, gràcies per venir també i per regalar-nos, no?, una vegada més. De fet, ella ja ha estat també al festival, amb actes molt, molt bonics.
0: Amb què vas estar? Perquè aquest any estàs programada amb Medea, aquesta peça que porteu amb la Neus Borrell, i hi havies passat ja.
3: Sí, vam anar amb el Roger Mas a fer un concert molt bonic, tinc un record preciós d'aquells dies, i va ser un homenatge als afusellats durant la Guerra Civil, als republicans que van quedar allà en fosses, i va ser molt bonic. És que aquest festival, com ha dit la Carlota, és un festival ja que un no se'l pot perdre. Us convidem a tots a passar-hi, i a més estar allà al Pirineu, que no hi fa tanta calor, almenys a la nit, i podreu descansar, que això també és important.
0: I ara ja tens el càmping agafat, ja ho tens tot previst.
3: Sí, ja li estava explicant. Dic, jo hi vaig allà uns dies abans, que com que això és el dia 1 d'agost i jo tinc les vacances just uns dies abans, jo ja me'n vaig cap allà dalt a ambientar-me, que la Ruth ho coneix molt bé, però jo també, perquè m'agrada fer alpinisme, o sigui que m'encanta. I ja hi conec gent de l'altra vegada que hi vaig ser. Els de l'hostal, ens van fer amics... Sí.
0: Ah, mira, tu.
3: Sí.
0: Tota la gent...
1: Jo només busco excuses perquè m'hi tornin a convidar. Hòstia, què podria fer, perquè la Ruth...
0: Ara en parlarem. Alguna cosa se'ns acudirà. A més, és la seva 35a edició. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Pirineu Lleidatà torna a ser escenari. Fa 11 anys, ara, que n'ets la directora. Quins canvis...
2: 12.
0: Amb aquest 12, no? Entenc. I quins canvis has vist al festival durant aquest temps? I cap a on va, diguem-ne?
2: Mira, el nou format, diguem-ne, aquest format, diguem, d'exhibició d'una part, però de suport a la creació, d'un festival que no posa l'obsessió ni en la xifra ni en els resultats. Ara que vivim en una societat tan resultadista, a nosaltres ens importa el procés i el mentrestant, no? I, per tant, nosaltres naixem d'una crisi d'una situació de desorientació, com va ser la mort de Joan Serra l'any 2013. Per tant, això va començar com un curs de danses tradicionals, de dansa tradicional catalana principalment, i durant molts anys doncs, va ser això, no? Un curs de formació. Després, amb la mort d'en Joan, l'any 14 va ser un any d'impàs, d'això, de desorientació, de dol, no? I el 2015 vam ressorgir, diguem, de les pròpies cendres amb aquest model que hem anat modulant, però que tenia ja aquesta idea també que entronca amb el model anterior, jo havia també treballat amb en Joan els últims 3 anys, aquesta idea que m'agrada molt de laboratori, no? El laboratori de les Valls d'Àneu. Volem pensar que el que passa allà, s'incentiva allà, té l'alè del territori, d'alguna manera doncs s'impregna, o aquelles produccions que hi passen, el fet de posar-les en aquells espais, també hi ha un diàleg, una adaptació, una cura, un moment, un espai, un temps, no?, dedicat per fer aquelles produccions en aquells llocs i amb aquella gent, no?
0: I passaran prop de 40 propostes de música, dansa i altres disciplines, les anirem desgranant, i tot plegat per reafirmar això que també ara deies, el vincle entre cultura, natura i comunitat, que sol quedar a vegades desdibuixada una mica aquesta relació.
2: Sí, nosaltres sempre expliquem que fem aquest festival en un territori que té algunes singularitats, no? Moltes d'elles s'han comentat ja, però en té una també que és la mancança, diguéssim, d'espais d'equipaments culturals, que l'única cosa, diguem, que poden garantir, diguem, és aquesta estabilitat, aquesta programació estable. Hi ha espais meravellosos que nosaltres apostem perquè siguin no, espais que acullin les actuacions, que dialoguin amb els artistes, llocs de residència, de creació i d'exhibició, però després hi ha això, no, durant el que és la resta de l'any, durant el que no és aquell miratge d'aquells 10 dies, què hi passa? Doncs nosaltres creiem que la gent que viu allà també té dret, esclar que sí, no, més enllà del seu codi postal, d'accedir a cultura de qualitat, a projectes multidisciplinaris i a tenir també aquests referents, no?, que tota la vida doncs, has seguit, o persones que t'agraden, que llegeixes, que veus a la televisió, que vas a veure el teatre a Lleida, a Barcelona, i que et mous per veure'ls, per què no portar-los, clar que sí, a les Valls d'Àneu.
0: Bueno, perquè, a més, la creació cultural no passa només, no?, en aquests grans nuclis urbans. Jo no sé si creus que ara hi ha com un molt bon moment amb aquests festivals que són fora de Barcelona, com, per exemple, parlàvem amb els del Poesia i Més del Maresme, o fins i tot el Fast de l'Empordà, que és aquest cap de setmana, s'estrena el Vertebre Dansa a l'Ebre. Creus que això, que s'estan consolidant i que van forts?
2: Bueno, és que la cultura treballa en un aspecte molt important de la persona, diguem, que és també el de reafirmar-te, diguem, aquest, nosaltres diem orgull anauenc, no? Aquesta idea de dir, ostres, aquella borda per la que passes cada dia, aquell prat, aquella església que està tancada tantíssims dies a l'any, i cada cop entres, la veus neta, arreglada, i veus un espectacle de primeríssima qualitat. Per tant, és aquesta idea de que la cultura reforça aquest vincle, no?, comunitari, i a més, reforça la teva autoestima en tant que pertanys en aquell entorn, no?
0: Com, bueno, ara deies l'església i Medea, de la Sílvia, la fareu a l'església de Santa Maria d'Àneu, a Escalarra, i el públic creus que també ho rep diferent? O sigui, tu que has passat per teatres, per tele, una mica de tot, quan vas en llocs d'aquests, notes que la reacció del públic o el clima que es crea és diferent?
3: És un espai molt màgic, no? I a més, fer-hi la Medea, i allà darrere la Verge i el Sant Crist i el romànic i tot plegat és evidentment un espai únic, i també té aquesta cosa, no?, que deia la Ruth, de descentralitzar. Tot passa per Barcelona, tot passa per les grans ciutats, i de vegades jo sempre, quan somiava en ser actriu, moltes vegades somiava sense saber-ho en aquell moment en coses que he pogut experimentar en festivals així, que és quan tu tens el públic allà molt proper, quan sents que hi ha com una sintonia i que allò dona sentit a la teva feina. I no és només la bellesa de l'espai, sinó el fet també de que tu t'acostes a una part del territori que no té tan fàcil d'acostar-se a Barcelona i venir a veure les propostes culturals que es facin, no? I això també li dona un altre sentit.
0: Tu vius a la Garriga i no sé si també crees des de fora de Barcelona, perquè també teníem aquí en Dan Peralbo i deia, és que tot va amb un ritme diferent, vull dir, ell quan escric cançons des de Torelló són diferents a les cançons que escric a Barcelona.
3: Clar.
0: No sé si tu t'hi trobes una mica.
3: Jo soc de Barcelona i després he viscut molts anys a Molins de Rei, que la família de la meva mare són d'allà, per tant soc una mica de poble i una mica de la ciutat, i ara visc a la Garriga per circumstàncies personals, però sí que és veritat que a mesura que han anat passant els anys, jo cada vegada m'he sentit com més amb la necessitat de fugir d'aquesta, de la urbe, no?, i de tot el que comporta. I venir-hi m'agrada, m'agrada venir-hi de tant en tant, però també s'ha de venir preparat per viure una sèrie d'experiències que són una mica estressants, no? Jo li deia a la Carlota, no?, si vens en bicicleta, quan vivia a Barcelona i vas a tot arreu en bici, perfecte, però si t'has de moure amb cotxe perquè vens de fora, tot es complica moltíssim.
0: És una bogeria. Carlota, tu com et relaciones amb Barcelona?
1: Jo, bueno, com que feia una setmana sí, una no, diguéssim, quan arribo em fa molta il·lusió i el dia que marxo penso, que bé que marxo, llavors arribo allà dalt i penso, no saps, vull dir, visc amb una mena d'esquizofrènia perpètua. Això del públic i d'en Saneu, crec que, bueno, almenys jo quan he estat allà, diguéssim, com a intèrpret i també com a públic, crec que el públic és diferent perquè és un públic superagraït. Quan convé també és indulgent, en el sentit que hi ha com una humanitat en el públic, no? Saps què vull dir? Que de vegades hi ha llocs que és com a Barcelona notes que hi ha una mena de distància crítica, no? Que la gent ja s'ho mira tot amb la ceia, no? Pujant la ceia, no? Amb una mena de suspicàcia, i allà, no ho sé, bueno, potser
0: no, hi ha aquesta
1: ho tinc
0: fredor.
1: Idealitzat i és mentida, però la meva sensació, que a més això, clar, vas a veure un espectacle a la tarda, després et trobes els mateixos al vespre, no? Hi ha com una sensació de comunitat, que és bonic.
3: I també és veritat que hi ha molta gent de Barcelona que pugen al festival i que, per tant, es mouen de Barcelona, que també està molt bé, això.
0: Una edició més que estarà marcada per les produccions pròpies. Fins a 4 produccions, 2 coproduccions, com la peça de la ballarina Lorena Nogal, que ve directa del Grec. Ruth, per què feu aquest pas endavant? És un gran què pels artistes que us poseu no només a programar, sinó a impulsar espectacles?
2: Mira, jo com que sóc una freelance i vinc i visc amb artistes i vinc d'aquest món, diguem, penso que també és una manera d'aprofitar millor els recursos públics. El nostre festival és un festival que té vocació pública, diguem, i rep recursos públics, i crec que els artistes han de poder treballar i treballar amb un cert recorregut, és a dir, l'esforç que hi ha en les peces, penso en el monòleg que va presentar la Carlota l'any passat, en aquesta Medea, vull dir, és un esforç grandiós on ens ajuntem i garantim un circuit i un recorregut on no té cap sentit que cadascú vulgui fer la seva peça només per aquell moment i allò, ser virgen i màrtir el mateix dia, no, vull dir, la gent ha de treballar amb dignitat, i si nosaltres hi podem aportar amb un any, sí, amb un aniversari rodó, doncs vinga, som-hi, i una mica tots els nostres interessos estan posats en aquestes línies de producció i coproducció, amb gent que ens agrada, amb gent que ens sentim pròxima, però és com molt important i és, penso, un acte de responsabilitat també, no?
0: Fer aquesta xarxa clar. Entre vosaltres. Que sigui el vostre, la Medea, la veu fer ara fa un any, no?, el CCCB, amb el Festival Clàssics, justament. O sigui, això és un exemple d'aquesta aliança que propicieu, que com a artista suposo que s'agraeix.
3: La vam fer al novembre, em sembla. Sí, no fa tant, però ja des del principi teníem clar que després aniríem al d'en Saneu, i també per nosaltres és diferent, perquè dius, mira, ara farem això aquí, però després té una altra sortida, i també a nivell de procés creatiu doncs hi pots afegir o treure o pots anar modificant, i això també et dona, és un incentiu, no?
0: Parlem una mica de la peça, que encara no n'hem dit gaire res. La interpreteu amb l'artista i cantant Neus Borrell. D'on surt la idea? Quan és que us ajunteu?
3: Això és perquè, bueno, en realitat hi ha com molts factors, però la Cira ja uns anys abans m'havia parlat d'una lectura de la Medea, i aleshores ho vam fer d'una manera, i llavors el Pere Jaume, que té a veure, perquè de fet és igual, però vaja, que és el pare de l'artista que m'acompanya, que és una gran artista, al marge de qui sigui el seu pare, doncs va insistir molt, ostres, això ho hauries de fer com un monòleg i tal, i llavors amb la Cira parlant-ne i així vam tenir, doncs, això, l'oportunitat de que a través del d'en Saneu i del Festival Clàssics poguéssim tornar. I aquí sí que va ser un projecte com més personal i més arriscat. El personatge de la Medea és un personatge molt controvertit, que tampoc és que sigui allò, dius, ostres, que bonic fer una dona que mata els seus fills, però va molt més enllà d'això, no? I a més, té aquest punt una mica irreverent, perquè ella és butxí però també és víctima al mateix temps, i perquè les coses, quan es llegeixen en profunditat, tenen moltes capes, i està bé perquè ara s'ha posat com molt de moda ser irreverent amb coses que són les que toquen, no? Però ser irreverent de veritat és més arriscat, i a mi m'agrada això.
0: Com li veus en el personatge d'ella?
3: Sí, m'agrada fer una cosa políticament incorrecta, no? Que és una dona matant els seus fills. I a més, quan tu mires les capes i les capes que hi ha allà, hi ha molta més història, no? I després hi ha la història d'haver-hi juntat uns textos. Jo admiro profundament la Dolors Miquel, he de dir que és una escriptora que que és, diguéssim, d'alguna manera boja com jo en alguns aspectes, i té una manera d'escriure que crec que s'allunya de tota aquesta cosa més intel·lectual de la mirada més masculina i va directament a la terra, als ovaris i a les coses més. I això té molt a veure també amb aquest festival. I llavors el primer monòleg és un monòleg d'ella que, a més, parlant del riu Noguera Pallaresa i del pantà de Camarasa, acaba d'alguna manera, amb algunes modificacions que hi hem fet, explicant la història de Medea molt resumida, no? I després comença el vers d'Eurípides, que això és una meravella, també. Perquè, evidentment, tenir l'oportunitat en català de dir Eurípides traduït pel Jaume Mirall és una traducció brutal, i aquelles paraules volen per si mateixes. Després hi ha la Neus, que amb el seu cant, que amb una sensibilitat que enamora des de fora i des de dins a mi com a companya, i posa aquesta cosa tel·lúrica, i ens hem imaginat una Medea passats els anys, una Medea una mica poligonera, perquè no hem volgut fer el clàssic i prou, sinó imaginar-nos la què passa amb aquesta dona després d'haver fet d'haver comès aquest crim, no? Doncs és una dona perduda que pot estar a la presó o en algun tuguri, en algun lloc, i recorda la història una vegada i una altra, no? I aleshores interpreta tots els personatges perquè ella es dona raons a ella mateixa interpretant-los, no? I és com una mena de joc.
0: Tot dirigit per en Josep Maria Mestres, no?
3: Sí.
0: El nou Josep director Maria... del Teatre Nacional de Catalunya,
3: sí,
0: diguem-ho.
3: El Josep Maria hi va posar la mirada des de fora amb una generositat molt gran, perquè li vaig demanar, mira, m'agradaria que ho miressis això, que poguessis posar una mica les coses a lloc, i també hem tingut l'ajuda això de la Dolors Miquel i el Pere Jaume, que també hi ha algun fragment de text que és d'ell, i el Raül Garrigasait, que també em va ajudar a fer aquesta versió una mica convertida en un monòleg, perquè és ella interpretant tots els personatges i vam canviar algunes veus, i així ens ho hem passat molt bé.
0: I ara que deies la Dolors Miquel, que hi veu coincidir juntes en el Festival de Poesia La Balconada,
3: sí,
0: perquè tu estàs molt, vull dir, molt posada amb la poesia, amb recitals, quan hi entres tu en tot aquest món? O qui t'hi fa entrar?
3: Va ser una mica l'Albert Roig, però a mi ja m'agradava la poesia, però l'Albert Roig, quan jo estudiava a l'Institut del Teatre l'últim any, i vam fer un espectacle a l'acabar que es deia Noves Veus, Nous Poetes, i ens van ajuntar les Noves Veus amb els Nous Poetes, que ara ja tots són, ja no som tan nous, no? Diguéssim que ja tots tenim una certa edat, però hi havia a les Noves Veus, hi havia el Cornudella, l'Albert Roig, el Casasses, el Pere Jaume, la Dolors Miquel, hi havia molts poetes, i de Noves Veus érem, doncs, algunes companyes de la promoció que acabàvem aquell any. I amb l'Albert Roig ens vam fer molt amics, i després, doncs, no ho sé, d'alguna manera un actor, quan té temps per ell mateix i per triar els seus propis projectes, doncs es decanta per allò que... I jo és veritat que moltes vegades m'he decantat per fer coses d'aquestes en proximitat, amb allò que jo tenia, aquell somni d'anar amb la furgoneta i ara parem aquí i mira que arriben els còmics que arriben, no? Doncs anem a fer una mica de poesia. Vaig també moltes vegades amb músics i això m'agrada molt. Sí.
0: I de fet hi ha molt lloc per la paraula, no? En el Dansant, ho penso ara amb l'Àngels Gunyalons, amb Drames Rurals i altres contes que té la curadoria de la poeta Blanca Llum Vidal. També és important això, crear aquests espais que tant li agraden a la Sílvia Bel.
2: Sí, sobretot perquè allà costa molt trobar aquest tipus de propostes, és a dir, potser la música és més fàcil de programar o la trobes més fàcilment, però quan entrem en l'àmbit escènic i sobretot el teatre de text o la poesia dita, costa més de trobar-ho, i aquí hem trobat realment una recepció. Aquí la mala notícia, l'única mala notícia que tinc és que només queden 6 entrades per aquesta Medea, i és evident que d'aquí al dia que arribi no n'hi haurà més, no? Però vull dir que hi ha una recepció boníssima de totes les propostes que demanen tant de qui la fa, però demanen també, home, per part nostra, per part de l'espectador, un moment d'atenció, si us plau, no? I per tant, moltíssimes ganes, jo ho sentia ara. A més, la Carlota, que és un tema que també coneix bé, aquest de la Medea, perquè també el vam treballar l'any 24 amb tot el tema de la bruixeria, que ella també va tenir un paper molt, molt rellevant. Per tant, és un, en fi, unes ganes brutals, no?
0: I ara que deies música, que també hi haurà concerts de Magalí Sares, Sandra Montfort, Obeses o El Petit de Calaril.

0: També hem de destacar la peça inaugural, Sodoma, de la Boronal, que ara que deies, entrades exauridíssimes des de fa temps. També hi ha aquesta aposta molt forta per la dansa amb Abel Olea, que va passar pel programa la setmana passada, o tallers de dansa de Montse Colomer i Arran d'Arrel. Però una de les activitats que m'ha cridat molt l'atenció és el dinar de cantadors i cantadores. Què és això, per qui no sàpiga de què va?
1: Bueno, ho dèiem abans, la llavor, la gènesi del festival, hi ha la cultura popular, que continua sent un eix importantíssim, no? Tenim el record a Jordi Fàbregas, els 25 anys de l'Escola Flauta del Pirineu, la dansa d'arrel, en fi, moltíssimes propostes, i aquests dinars de cantadors ens porten a uns germanets, un dels molts germanets que tenim que ens agrada retrobar, com són la gent del Cantut, que tenen un projecte molt bonic de recuperació de la memòria oral. Al Pirineu tenim un referent absolut en el gènere, que és l'Artur Blasco, que gairebé és un habitual cada any del festival, i per tant farem, en col·laboració amb el Cantut, d'una banda una presentació del projecte per posar en valor que tornem a cantar, que ens atrevim a cantar, igual que ens hem d'atrevir a ballar, no? A gosar poder, doncs gosar poder cantar i cantar en comunitat, amb gent que no coneixes, a vegades, no? Si ets una mica tímid i et costa cantar en un dinar amb una persona que ja no saps qui tens al costat i a més has de cantar, ai mare, no?
0: I però abans es feia tant.
1: Abans es
0: no?
1: feia.
0: Jo penso en la meva àvia i tot el dia cantaven.
1: Correcte.
0: I també teníem a la Montse Alcañiz, que aquí, bueno, es va posar de, és que ja no es canta, i a les escoles, per què no ensenyem a cantar als nens? Què fem? Sí, sí. Vosaltres canteu? No, vull dir, què passa amb aquesta tradició oral? Si no, on quedarà?
2: Cantar és importantíssim, eh? Mira, la Montse va ser professora meva a l'Institut de Teatre,
0: sí?
2: I sí, de tant cantàvem. I jo veig que, de vegades, jo tinc amigues que estan, que no tenen parella i que, ostres, no sé, s'han apuntat a cantar amb altres persones i dic, hòstia, quina enveja.
3: No, jo però vull cantar passen, i en una altra vida vull cantar.
2: Però no sí, saps sí, com s'ho passen en aquelles corals que organitzen allà. Dic, hòstia, jo també vull anar, perquè això, aquí treus tots els dimonis fora. És una felicitat absoluta.
1: Sí, sí, la sensació de fer música,
2: de junts, compartir.
1: Junts, exacte, no? En el moment aquest estereofònic, no? Que dius, no? La teva veu superposada amb una altra, o senzillament el plaer, això, de compartir i de cantar. Va, som-hi, no? I això és el que farem en aquest dinar de cantadors.
0: Uh-huh. Anem acabant, noies. Sílvia, tu ja tens temps amb tot el com si fos ahir. Acabeu la temporada ara, temporada sí. d'èxit, completament.
2: Sí, sí, es veu que aquesta sèrie té un èxit que, escolta'm...
0: Es veu, diuen.
2: Sí, sí, ha superat tots els nostres pronòstics. La veritat que a mi, quan em van trucar per fer aquesta sèrie, em van dir, farem una temporada, i jo vaig dir, ostres, aprofito ara per comprar-me una furgoneta, perquè després, vull dir, ja no tornarem a ser pobres com sempre. Però, bueno, la cosa ha durat i per sort, per tots nosaltres. Primera, perquè ens ho passem molt bé fent-ho, i després perquè, clar, ens guanyem la vida, cosa que en aquest ofici no és tan fàcil.
0: No sol passar. I desena temporada, que ja us convertiu en la sèrie més duradora de TV3,
2: sí, sí,
0: superant
2: sí,
0: la Riera,
2: superant...
3: 10 furgonetes ja, no?
2: Bueno, ara me l'he de canviar perquè és vella.
0: Pues mira, però... que vagi venint allò, com si fos ahir.
2: Sí.
0: Doncs, noies, moltíssimes gràcies per venir. Ruth Martínez, Sílvia Bel, ens veiem pel dansar, no? Em sembla?
1: Ens veiem al Pirineu, gràcies.

0: Tot és comèdia.
1: Nueva York!
0: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
2: Si te quieres, vive el rey.
0: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi jugues serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
3: És gratis, eh?
0: Més informació a casinobarcelona.com.
4: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.

0: Carlota Gurt, de què parlem avui?
1: Avui parlarem de les il·lusions perdudes, eh?
0: És tan tema teu.
1: Bueno, sí, sí, és allò. Jo vaig a... No, és com les vaques, no? Que agafo els mateixos temes i els mastego, els mastego, els trec, els torno a mastegar, no?
0: Però tu te l'han fet perdre.
1: Bueno, no ho sé, les il·lusions es perden, no? Si les il·lusions, en general, no? O sigui, si tu et dic il·lusió, quin verb conjugues, no? Tenir, perdre... No?
0: Però clar, tu vas més amb el segon.
1: Satisfer, no? No, això no ho acabem de dir gaire mai, no? Bé, no ho sé. Bueno, llavors
0: són
1: això,
0: il·lusions perdudes.
1: Començarem parlant de pel·lícules, perquè últimament he anat a veure un parell de pel·lícules de terror.
0: De terror, entre cometes, eh? Ara en parlarem.
1: Sí, bueno, això del terror, no? Ja és, bueno, està bé perquè és, d'alguna manera no és el terror clàssic, no? Que és una de les coses bones que tenen aquestes dues pel·lícules, que són Obsession i Backrooms, no?
0: Comencem per aquesta primera?
1: Sí, va.
2: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
3: Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo.
0: Terrorífic.
1: Sí, això dels doblatges, és clar, perquè sempre vaig a veure les pel·lícules
0: original,
1: no? Llavors fan aquestes veus, no? Deseo que me quiera más que nada en el mundo.
0: Podries, no pego.
1: Saps aquestes coses que fan? Bueno, en fi, sí, és això, no? Una mica una pel·lícula que parla d'una obsessió, no? Arran d'una mena de fet sobrenatural, podríem dir, no? I aquest noi que desitja que una noia doncs, se l'estimi per sobre de totes les coses, no? La idea de la il·lusió perduda és això, no? Que fins i tot els desitjos, no? Quan es compleixen acostumen a ser, o de vegades són il·lusions perdudes, no? Perquè un desig és una mena de projecció, no? D'una cosa que tu t'imagines. Després, quan el desig es fa realitat...
0: No acaba sent allò que tu volies.
1: Exacte, no? Llavors tenim sempre un problema d'expectativa, no?
0: L'expectativa mai és gaire bona, eh?
1: Expectativa i il·lusió són dues coses que hauríem de mirar d'anivellar. Llavors, Obsession és aquesta pel·lícula de Cary Barker, que té una Navarrete, no sé com s'ha de pronunciar això, Navarrete, saps què vull dir?
0: Amazing.
1: Navarrete, no? Vull dir com s'ha de fer això. Bueno, en fi, estava bastant espectacular, que crec que, igual que Backrooms, la gràcia és que treuen el terror de les caselles de sempre, no? Diguéssim, estem com molt farts de veure capellans amb crucifixos i no ho sé, no?
0: Vull dir, l'experiència
1: cases
0: Warren,
1: encantades, exacte. Persones que es canvien de casa, no?
0: Vull dir, mòmies.
1: Que, bueno, que està bé, vull dir, la cosa de gènere, sempre hi ha una part que és ja la convenció, no? Vull dir, que ja és la convenció que ve d'Alan Poe, si vols, no? Però està bé que hi hagi una certa renovació del gènere i crec que aquestes dues pel·lícules, una de les coses que fan és això, renovar el gènere i buscar el terror, diguéssim, dins dels nostres caps, no? Diguéssim, si Obsession podríem dir que el terror està en les coses que desitgem, vull dir, vigila amb el que desitges, no? És una mica, podríem dir, que és aquesta idea, que és una cosa que és molt aplicable a la vida real. Després tenim Backrooms, que també és aquesta idea de el terror dels bucles que habiten a dins dels nostres caps, no?
0: Aquesta podríem... és la que va parlar una mica en Ferran Basaganyes,
1: sí.
0: I que ens vam quedar allò...
1: Molt
0: inquietant tot, però alhora, aquesta primera d'Obsession, jo he llegit un tuit que deia, tipus, que és pura comèdia.
1: Sí,
0: que
1: no,
0: tampoc
1: sí.
0: Et cagues tant, que deia, tipus, és com quan en Harry es va trobar la Sally i la Sally estava boja.
1: Sí. Clar, no, perquè últimament es porta molt, no?, aquesta cosa de la barreja de gèneres, no? El terror comèdia, que diuen, no?, perquè és això, no?, l'Obsession molt clarament té molts punts de comèdia, tot i que vaig anar amb una amiga que ella em deia, jo no entenc perquè la gent reia, no?
0: Que ella estava cagada.
1: No? Sí.
0: Jo què sé, aquesta.
1: Bueno, perquè clar, però això, i de fet Backrooms també té punts de comèdia, eh? La idea que això, que tot, bueno, que aquesta cosa de gènere que a vegades el terror es posa massa solemne, no? És com que no, això fa por, i una cosa pot fer por i pot fer gràcia alhora. Penso en aquella pel·lícula que es diu La visita, no? D'uns nens, no? Que també tenia un punt de terror comèdia.
0: Que encara és més
1: inquietant, no? Perquè et fa riure de coses que, bueno, no? I que tu com a espectador et descol·loca, i crec que això és una bona notícia.
0: Aquestes dues pel·lícules, així per començar,
1: sí.
0: Obsession i Backrooms, i també ens portes un llibre.
1: Sí, un llibre que es diu El blues de la fi del món, de l'Edgar Keret, que és un autor israelià, que escriu, per tant, en hebreu, evidentment. Aquest està publicat a la Segona Perifèria, que és l'editorial que també li va publicar 7 anys de plenitud. És un autor que jo el vaig descobrir en un llibre de contes que es diu De sobte truquen a la porta, i que em va agradar molt i em va fer riure molt. És un autor, bàsicament, bueno, és cèlebre pels contes que escriu, o sigui, és el rei de la narrativa curta, de fet té contes que són superbreus, i que sempre té humor, té mala llet, té una mirada sobre el món molt crítica. Podríem dir que també estan escrits, diguéssim, amb ironia i amb humor, però des d'un desil·lusionament, no? Des del desengany, no? Podríem dir, amb humor, però des del, des del desengany.
0: De fet, l'editorial deia una cosa tipus amb un punt de clarividència trista davant del futur que ens espera. Que dius,
1: però això, però diguéssim, no és trist, vull dir, és molt graciós. Hi ha, per exemple, un conte que aquí en aquest recull, per exemple, que parlen de que s'ha inventat la màquina del temps, però es pot anar enrere però no es pot anar endavant. No? Llavors, en un moment donat, descobreixen que el fet de viatjar en el temps t'aprima. No? Llavors, això té unes certes conseqüències. No? Després hi ha un altre que parla de les relacions de parella. Hi ha algú que busca que busca una parella, bueno, és com que a tot li dona la volta i agafa la mateixa cosa, gira el mitjó i te la fa mirar al revés, no? Us vull llegir una pagineta una mica perquè us feu una mica la idea de com és. És un conte que es diu Gènesi capítol 0, que comença així. Diu, després de l'accident, tot va ser dolor. Dolor pel matí fent cua a la cafeteria, dolor a la feina, dolor a la fisioteràpia, a l'últim pis de la clínica amb un ascensor pastiler en el sud de la ciutat. Aleshores, un amic li va parlar d'un terapeuta alternatiu que havia migrat a Israel del Caucas i que ara vivia a Bat Yam, on feia cures amb energies. Aquest terapeuta, va dir l'amic, està com un llum de ganxo, sua i parla sol durant tota la sessió, grunyint i regalimant com una bèstia acorralada. Però escolta, segons l'amic, fa la feina. Sincerament, havent fet un màster d'enginyeria industrial i gestió empresarial a la Universitat Ben Gurion del Negev, no acabava de creure en la medicina alternativa, però havent obtingut un doctorat en dolor a l'Acadèmia de la Vida, estava disposat a provar el que fos. Un cop per setmana, la Ruti el portava a Cal Sarmen, així es deia la bèstia caucàsica de Bat Yam, i després de 4 o 5 sessions en què el Sarmen aquest li grunyia i li suava per sobre, el dolor va desaparèixer. Després va recuperar-se. Tot va ser avorriment. Avorriment a la cafeteria, avorriment a la feina, avorriment vora la piscina de vacances a Eilat, avorriment als sopars amb amics el divendres, etc. Llavors fa com un recorregut per la vida d'aquesta persona, que primer tot és dolor, després tot és avorriment, després tot és esgotament, no?
0: Uf, al final... anem passant de fase, eh?
1: Sí, però té aquests punts, no?, d'humor i d'ironia que d'alguna manera et permeten que tot això t'ho empassis. Jo crec que és, que més com a lectura d'estiu, perquè a vegades a l'estiu estem com dispersos, no?, i no volem, bueno, crec que no volem grans drames, no? Potser l'estiu és una gran cosa, i a més crec que a Segona Perifèria està fent molt bona feina, i sempre, saps, vull dir que les coses que publica sempre estan molt triadetes i són maques de llegir.
0: Destaquem-ho, aquest llibre, per l'estiu, segons Carlota Hurt, el blues de la fi del món. I ara anem amb una exposició que no hem acabat d'encertar, em sembla, Carlota?
1: No. Sí, que sap com greu, eh? Perquè, clar, això et vaig dir que en parlaria, encara no l'havia d'anar a veure.
0: Ho vas dir amb il·lusió i te la van fer perdre.
1: Exacte, eh? Bueno, es diu La sal de la il·lusió. És una exposició al Centre d'Art Santa Mònica. I en principi, diguéssim, vaig decidir anar-hi perquè allò, mirant una mica què diuen les... No? Bueno, allò, quan vas a una exposició, mires una mica què diuen, no? Llavors, per exemple, diuen l'exposició aborda conceptes com la postveritat, les dinàmiques de poder i els mecanismes que s'amaguen rere, bla, bla, bla. No? Aquesta mena de coses, dius, home, això m'interessa, no? La idea de que de tots vivim sumits en una mena de construcció fictícia, no? El món, la realitat, les notícies, no? Bueno, vull dir, no sé, el tema de la postveritat, no? Vull dir, sembla que en principi, però clar, després l'exposició em va semblar que es quedava una miqueta curta, no? Hi ha com tres plantes, llavors la planta inicial hi ha com una mena d'instal·lacions de les quals no es dona gaire explicació, la idea és que tu passis per allà, és com un recorregut, i després quan puges, doncs és quan ho processes, no? Podríem dir. Però vaig tenir la sensació que es quedava tot una mica a la superfície, saps? Vull dir que no acabava de tocar gaire fons, com si tot s'hagués fet des d'una certa ingenuïtat, no? Vull dir, com una mica amb coses que ja sabem. Per exemple, el primer, només començar, hi ha una mena d'àudio que parla sobre coses, no? Hi ha doncs diverses veus que es barregen i al final tu escoltes i dius, però ben bé això.
0: Què m'estàs dient?
1: No m'acaba de dir res, no? Vull dir, no és que, tampoc és que digui estupideses, però no crec que surts amb la sensació d'ahir què.
0: Bueno, que és l'últim que esperes d'una exposició.
1: Sí. I llavors després, hi ha altres plantes, clar, hi ha una planta, per exemple, que hi ha com una mena de... veus una imatge de televisió amb una... com que fa una retransmissió, podríem dir, de la guerra, i després veus unes maquetes, que és on es prenen les imatges. És com si poguessis mirar la idea, jo entenc la idea de fons, vull dir, o sigui, entenc la bona voluntat que hi havia, però és allò que és com quan veus, no sé, una obra de teatre que dius, hòstia, la idea és bona, però l'execució no acaba de funcionar, saps? Vull dir, doncs crec que una mica, pel meu gust, almenys els ha passat això. L'última planta sí que hi ha, de fet, a tota l'exposició et donen un llibret, que és una mica les reflexions al voltant d'això, i potser el llibret aquest, que te l'endús a casa i que te'l mires amb calma, potser allà sí que hi ha algunes coses doncs, més interessants, no? Per exemple, hi ha això, un text, no sé com diuen, aquesta, bueno, com una, és que no em surt, un cartell d'aquesta exposició, no es diu cartell, no, cartela, no, bueno, en fi, que parla dels marcs, no, de la idea de que el marc és una manera de separar, no, la real, no? Diguéssim, quan tu emmarques una cosa, és com que ja li estàs donant el grau de ficcionalitat, no? El que hi ha aquí dins ja no forma part de la real, no? És una cosa que separa, bueno, una mena de reflexió una mica més...
0: Bueno, que anaves pescant coses, que deies,
1: sí,
0: bueno,
1: vull dir, d'aquí, allà... dius, mira, no, vull dir, això encara, però vaja, que tot plegat em va semblar una mica decebedor, i crec que últimament, clar, això és de mal dia, però unes quantes exposicions que he visitat a Barcelona, sempre em quedo amb aquesta sensació de hi ha bona voluntat i
0: veus no
1: que podria, exacte, no? que intenta disparar però no acaba d'encertar enlloc, no? I penso, hòstia, no, tots aquests diners que es destinen, no, a centres... Bueno, vull dir que entenc que tot això val molts diners, però hòstia, potser hauria d'estar una mica més afilat, una mica més esmolat. Sí.
0: Podeu comprovar-ho, al Centre d'Arts de Santa Mònica fins al 27 de setembre, que hi haurà aquesta exposició. I Carlota, acabem aquí, però la vida també hi ha il·lusions. Tu estàs il·lusionada per alguna cosa últimament?
1: Bueno, home, per les vacances, ara, no? Tinc aquestes ganes d'acabar tots els projectes que tinc aquí al juliol. I l'any que ve començarem amb coses noves. Això sempre està molt bé, començar de zero.
0: T'anirem seguint, Carlota Gurt. Sí. Moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: I ens veiem, suposo, a l'agost, amb en Màxim?
1: Sí, no ho sé, bueno, a veure què fem a l'agost, perquè jo no sé ben bé on estic, uns dies fora. Bé, bueno, ja, això, anirem veient.
0: Ja, cosa vostra.
1: Anirem veient, sí.
0: Continuem, doncs, amb més Tot és Comèdia i passem per la Beckett.

0: Tot és comèdia.
1: A la recta final del programa d'avui tornem a Barcelona, a una obra que forma part de la programació del Grec, que li queden dues setmanes per acabar, afanyeu-vos que no queda res, i fins al 2 d'agost a la Beckett. Oriol Puiggrau, director i dramaturg, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: I Mariona Pagès, actriu, què tal?
3: Hola, què tal? Molt bé.
1: Tu ets ara l'autor resident d'aquesta temporada, has set l'autor resident de la sala Beckett. Com ha anat? Perquè dius que el text que avui presentes aquí al programa està tacat per la sala Beckett.
2: Sí, bueno, és inevitable que... Bueno, ha anat genial, és a dir, és fantàstic poder estar escrivint ja vinculat a un teatre amb tot el suport que això et dona, no? Que no estàs... El procés d'escriptura sempre és molt solitari, sempre hi ha una part també d'estar escrivint algun text per després, no? Que es programi a algun lloc, llavors està escrivint ja, sabent que està programat, sabent que estàs acompanyat pel teatre.
1: Estàs una mica més allò, abraçadet.
2: Sí, estàs molt més abraçat, exacte. I després, inevitablement, doncs, el propi teatre en el que estàs escrivint, doncs, et taca el procés, no?
1: I amb això, amb la Beckett, bé, no? Vull dir, tu, Mariona, em sembla que també te la coneixes bastant.
3: Jo me la conec, són increïbles. Sí.
1: Va estar en casa.
3: Està en casa, anem allà, assagem, tal, coneixem tot l'equip, és molt guai, sí.
1: Parlem del número 16 dels Arcans Majors, amb Lluïsa Castell, Alba Pujol i Laura Roig entre el repartiment. Bastant bona companyia, no?
3: Molt bona companyia. Ara just li deia a l'Uri, dic, buah, està sent molt divertit, aquestes... companyes que tinc de dir arribem, una no sé què li ha passat, bueno, és increïble.
1: Ja esteu allà d'explicar-vos les coses.
3: D'explicar-nos secrets, avui m'ha passat això, no sé què, Lluïsa, que és la gran ajuda, m'ha passat això.
1: Sí? La veu de l'experiència.
3: La veu de l'experiència, home, s'ha d'aprofitar. Jo, Lluïsa, ajuda'm, i ella, vale, què et passa? Jo, mira, no sé què. Sí, és increïble, les estimo molt.
1: I el director també, és
3: home,
1: conseller.
3: Home, també.
1: Ahir hi era, de fet, jo vaig venir ahir i hi era.
3: És que li diem, Uri, vine, no ens abandonis ara les funcions, i ve i ens ajuda. Clar, home.
2: Sí, intento anar passant, però és veritat que un cop ja s'ha estrenat, és veritat que no, la companyia com d'actrius en aquest cas ja fa com una pinya...
1: Sí. I tu llavors et notes, una mica més fora o no? De dir, ai, ara que van soles les meves nenes.
3: Clar, és que no estàs allà cada dia amb nosaltres, és raro.
2: Sí, és molt curiós perquè, clar, en realitat jo acabo quan s'estrena, sí que vaig algun dia, doncs això, a veure-les i dos, a també aixequejar que tot estigui a lloc, però en realitat la meva feina... Clar, és com que la meva feina ha començat molt abans... I acaba abans també, que clar. Sempre hi ha un punt curiós.
1: I més
2: això.
1: Clar, sent dramaturg i tant. Sí. Presenteu una obra on una periodista comença a escriure sobre les festes que se celebraven a una misteriosa casa fins que la propietària va morir.
4: Em van explicar tot el que va passar aquella nit. Vam parlar de la Barda tota la nit. La meva idea és parlar amb totes les persones que surten a la foto.
5: Li vaig dir a un home, al retir, que jo no tenia germans, que me'ls havien robat. Va dir que si eren bessons i estaven junts, estaven bé.
1: Mariona, ets la primera entrevistada.
3: Sí.
1: Qui és el teu personatge?
3: Doncs el meu personatge és una noia jove que de sobte un dia descobreix que ja es fan unes festes a una casa a 5 minuts del poble on viu, unes festes bastant peculiars, bastant increïbles. Clar, ella viu a un poble que no hi ha res i de sobte descobreix aquelles festes i bueno, se li obre un món, un univers, ella, i llavors clar, l'impacta moltíssim amb els seus amics i viu coses molt heavies a la casa, que no vull fer spoiler, però són molt heavies i llavors explica a la periodista com tot el que ha viscut allà i sí.
1: I a més és la que pot explicar més coses d'aquesta dona misteriosa, no? D'aquesta senyora... Qui és aquesta senyora russa?
3: Clar, la Sant Petersburgo és una dona que de sobte apareix de Sant Petersburgo i de sobte compra aquesta casa abandonada d'aquest poble, no sap ningú d'on ve, no sap la seva família, què li ha passat a la seva vida, apareix allà i comença a fer festes i clar, tots els joves estem com uau, qui és aquesta dona, què li passa, una dona fascinant amb una història de vida increïble i res, doncs, llavors comencem a fantasejar en plan al voltant de què li ha pogut passar i per què està aquí, saps, i per què és tan increïble.
1: Li feu dibuixos, o sigui,
3: fem dibuixos,
1: cosa de l'atracció a una persona desconegudíssima.
3: Clar, i russa, i a sobre supergran, i super... Buah, és que és com tot un univers, i sí.
1: I a partir de la teva conversa amb la periodista, la història de la casa es va despertant, no? I abans d'entrar-hi, Oriol, d'on surt tot plegat? Perquè em sembla que vas començar amb aquesta història escrivint-la des de Londres.
2: Sí, bueno, em va enganxar... Quan em van trucar de la sala Beckett per ser autor resident, a mi em va enganxar que havia... Bueno, estava en un moment així d'impàs i, de fet, vaig passar per París a veure una amiga, per Londres, una mica
3: la
2: com...
3: La ruta europea, sí. Perfecta.
2: Que, de fet, ara torno a estar allà una mica com avui estava mirant vols.
3: Addicte a Vueling.
2: Una mica. I res, i a Londres vaig veure bastant teatre, vaig veure un muntatge del Zoo de Vidre que em va... Bueno, que hi vaig connectar moltíssim. El text... i el muntatge tenia una cosa molt, molt nostàlgica, també una cosa molt del passat, de membres de família que abandonen la família, i això estava com molt present i va atacar molt l'arrencada del procés d'escriptura.
1: A més, venies de Massa brillant al TNC, de Dibuix d'una guineu ferida, textos bastant introspectius, no? Deies que sí. Tenies ganes de trencar amb tot això i obrir-te una mica més cap enfora.
2: Sí, tenia ganes de fer alguna cosa que tingués una energia una mica més coral, que de fet també, encara que siguin quatre actrius, i aquesta cosa amb la peça de que totes no, sostenen molt... No hi ha una protagonista molt clara, i de fet els protagonistes dels que es parlen ni surten a escena, no? És com constantment s'estan parlant de personatges que no hi són. I sí, suposo que venia de textos que hi havia molt monòleg a públic i una cosa com molt interior, i tenia ganes de fer una cosa com que tingués una energia més col·lectiva.
1: Vas haver de confiar en la teva intuïció de dramaturg, perquè clar, tens una constel·lació de personatges que has d'anar quadrant. Tu simplement tires, i vas escrivint i vas dient, bueno, d'aquí sortirà alguna cosa.
2: Sí, és que no hi ha una altra,
1: Sí?
2: Real, com... De fet, mira, l'altre dia vaig anar... Què era? El MACBA, crec que era. Bueno, vaig a una xerrada de l'Albert Serra i hi ha un moment que va dir alguna cosa tipus això i vaig connectar molt, que deia, sí, en realitat mai saps, no? És a dir, mai tens la certesa, cap procés creatiu, de que ni de que anirà bé ni de que d'allà sortirà alguna cosa...
1: Amb sentit,
2: és a dir, tu tires amb la convicció també de dir, bueno, potser una mica més tranquil si els anteriors han arribat a bon port, però que hi ha com una cosa de seguir la intuïció i de navegar la incertesa i dir...
1: I llançar-te.
2: Ens hi llancem i anem ordenant i anem tirant, i després sí que entra una mica, doncs, més una cosa més matemàtica, de que quan ja tens prou material, doncs, d'ordenar-lo i de que allò estigui ben... Bueno, de compartir-ho amb el públic, que estigui el més ordenat possible.
1: Amb uns assajos que potser eren bastant pràctics, no? Perquè són tres actes, tres entrevistes, clar, només us havíeu de trobar gairebé entre la Laura Roig, que fa de periodista, i cada una, no?, amb la seva escena.
3: Sí, és que ha sigut molt guai, perquè, clar, hi ha una cosa com... Està tot tan escrit, no hi havia tanta cosa de creació, d'improvisació i tal, que era molt... Això em tranquil·litzava molt, de dir, buah, tinc el text i llavors aquí només puc jugar a veure quin personatge trobem i quin to i quin ritme i quin tal, però tot està molt lligat ja, i llavors ha sigut molt guai perquè era com, vinga, ara puc provar el personatge des d'aquí, ara des d'allà, ara tal, saps?
2: També vam anar, clar, l'espectacle són, és a dir, les tres entrevistes van primer, no? És a dir, la Mariona està la primera mitja hora, surt... Entre la següent, no?
1: La següent, que, bueno, és la propietària, exacte, que es ven la casa, i llavors l'Alba, que
2: sí,
1: és la neta.
2: La periodista comença escrivint sobre les festes i el que acaba passant és que fa una espècie de... A mesura que va tirant del fil, se li van obrint fronts i va viatjant cap al passat de la casa, no? Però el que vam fer és assajar... Anàvem totes alhora, no? És també per trobar el to de l'espectacle junts...
3: Clar, és que hi havia una cosa com de... Vale, era molt raro perquè jo no compartia escena ni amb la Lluïsa ni amb l'Alba, i era com que no escrivim tres obres de teatre diferents, saps? Vull dir, com, perquè si jo entro, saps, marxo, no sé que fa la Lluïsa i tal, era com una cosa molt poc... I llavors, clar, ens vam quedar... Vam fer aquesta cosa de sempre mirar les altres companyes com ho feien, i això ha sigut molt guai, perquè de sobte és com... A part de que aprens molt veient com treballa la Lluïsa Castells, la Pujol i la Laura, era molt guai perquè hi havia una cosa com d'unió, saps? Com
1: de teixir-ho,
3: mateix... Com d'estem fent el mateix espectacle, i això era molt guai perquè crec que ha quedat molt... Es nota, saps? Que...
1: I això de ser la primera i llavors tancar-te al camerino i esperar que s'acabi la funció, què tal?
3: És el millor.
1: Perquè em deies que t'encanta.
3: No, és que és el millor, és el millor. O sigui, és que és increïble, perquè clar, jo surto la primera, no m'he d'esperar... clar, l'Alba, pobra, d'estar esperant que jo faci el meu, esperant que la Lluïsa, després d'una hora sola al camerino, pobra, passant text, que li dic, Alba, ja està, clar. O sigui,
1: sí, no para de passar text.
3: Bueno, però que, clar, perquè no es pot desconcentrar, un passa text, tot, està una mica concentradeta, saps, perquè has de sortir a escenari. I jo, buah, surto la primera, me'n vaig, i clar, els primers dies no, però ara he descobert que puc sortir, doncs vaig a sopar, parlo amb els de l'oficina...
1: Llavors ja t'has anat desconcentrant, no? De dir, al principi estaves allà, no...
3: Clar, però és que no de tornar a sortir escenera, per tant, és
1: com... No.
3: Clar, jo
1: et mires el futbol, em deia...
3: L'altre dia vaig mirar el Mundial i el meu sofà, no sé què, i clar, i l'Alba, plan, el volum una mica baix, perquè l'Alba ha de sortir escena, saps? I jo, sí, perdó, Alba, ja està.
1: Un espectacle que em sembla que també deies que és disfruton. Això en dèieu vosaltres abans d'estrenar els assajos.
0: I és com un conte, però és com una pel·lícula, és com intrigant, és misteriós, té una cosa com de vides cruzades, no? D'aquesta pel·lícula que jo en el seu moment vaig flipar.
3: I et quedes com atrapat amb la història de mil personatges, a veure què passava, aquest misteri, com que hi ha al voltant.
6: Els assajos, superbé. Veure arribar la primavera a la Beckett és xulíssim.
1: Un punt Vides cruzades, eh? Segons la Lluïsa Castell.
2: Sí, bueno, perquè hi ha aquesta cosa de que s'anomenen... O sigui, es parla de molta gent que ha relacionat amb la casa d'alguna manera i clar, si s'obren molts arbres genològics... Sí.
1: Bueno, i si parlem d'aquesta obra, hem de parlar de l'horòscop, del tarot i de tot això, perquè el número 16 dels arcans majors en l'horòscop, no? Bueno, en el tarot, és la torre.
2: Exacte.
1: Què vol dir això? Què és la torre?
2: Sí, la torre és una de les cartes del tarot i molt resumit. és una carta que augura canvi, augura un canvi bastant forçat, bastant dràstic, i l'obra hi ha com tota una energia d'apocalipsi que acompanya l'obra, i la torre doncs també té aquesta energia.
1: Clar, perquè aquí tenim allò, llamps, constel·lacions, energia i tots uns personatges, no?, que busquen connectar amb alguna cosa del més enllà, amb alguna cosa que no acaben de trobar. Això et donava molt joc a tu també, vull dir, aquesta incògnita i aquest estar oberts, no?, a que et passin coses o veure les coses passar i interpretar-les des d'un altre punt.
2: Sí, total. Bueno, em donava com un terreny de joc que em permetia obrir tot de relats que estan connectats, que no és que estiguin connectats, sí que estan connectats per trama, perquè d'alguna manera, no?, és això, d'una història, la periodista estava la següent, però que la força de l'espectacle, en realitat, i el que uneix tots aquests secundaris dels que es parlen, està en un terreny més energètic o més de... No? El conte relaciona des d'un terreny que és molt... Sí, que és molt energètic.
1: Vosaltres en sou d'energies? I teniu sensibilitat amb aquestes coses?
2: Sí, crec que sí. No ho visc en el meu dia a dia com ho viuen els personatges de l'espectacle, és a dir, yeah. Però sí que hi ha una sensació de que tot està molt més connectat del que sembla.
3: Sí. Jo he de dir que no gaire... O sigui, jo el trobo del tarot i tal... Estava zero connected, no era, o sigui, és un món que desconec moltíssim, però ha sigut molt guai aquest espectacle, perquè l'Alba Pujol, per exemple, una de les actrius, durant tot el procés d'assajos venia amb llibres de significats de les cartes de tal, i jo estava com, wow, què és això?
1: Bueno, veu tenir a l'Anna Polo, no? Que ella és una experta, una gran experta del Zodíac. D'allà què em veu treure?
2: Va estar molt bé, perquè va ser un col·loqui... Va estar molt bé, aquell col·loqui.
3: Va ser molt guai.
2: És a dir, jo no sé si vaig aprendre res nou, però hi havia un algo, hi havia com un, no sé, un entorn. Una entesa
3: que va estar
2: molt
3: bé. Es notava que ella sabia, controlava i estava allà...
2: Sí.
1: Us han tirat mai les cartes a vosaltres?
2: A mi algun amic una vegada.
1: I què tal? Et va sortir la torre?
2: Que em va sortir? Recordo que va estar bé. Em vaig sentir bastant identificat amb el que... Però és que ja fa un...
3: A mi no m'havia entrat mai a la vida. De fet, em feia com respecte, en plan de guaua. I just a l'estrena, va ser l'estrena dels Arcans, va venir una noia que no me'n recordo com és.
1: Sí, la Charas Vega, no?
3: La Charas Vega va venir a tirar les cartes i vaig dir, avui és el dia, ja està.
1: Avui m'estreno.
3: Un espectacle de sobre això. Vinga, i vaig anar allà i bastant bé.
1: Li vas demanar coses, no? Bueno, aquí sí. El nostre col·laborador Ferran Basaganyes tindria moltes coses a dir, perquè és un addicte a que li tirin les cartes. Però tu, clar, com funciona això? Perquè demanes, no?
3: Clar, jo demanes.
1: Saber?
3: Jo vaig demanar, clar, podies demanar de feina, vida o amor. Uf, no sé.
1: Amb què tria?
3: Quina cosa m'estressa més, saps? Com de l'estrès, jo, merda. I llavors vaig dir-li amor, perquè vaig dir, bueno, soft, saps? Perquè la feina i la vida són coses molt
1: grans. Ai, sí, no.
3: I l'amor, mira. I llavors, és com que et va tirar com tres cartes, com passat, present i futur. I llavors, el passat i el present, xunguinguins, en plan, em va treure com el dimoni, jo, ai, per favor,
1: ai,
3: com no, tan fatal. I llavors, el futur, el món, que em va dir que era...
1: Te'l menges.
3: Bueno, tot flors i violes, i vaig dir, ai, que bé. I llavors,
2: bé,
3: em va agradar
2: molt.
3: Una bona... Gràcies. A veure quan arriba.
1: Estem esperant.
3: Ja està,
1: no, només has de confiar, només has d'esperar, paciència.
3: Clar.
1: I com creieu que en surt l'espectador? Perquè ara recordàvem que ahir hi va haver un moment de... S'apaguen els llums i silenci total, la gent no sabia si havia d'aplaudir o no. Algú va arrencar i tots ens hi vam tirar, però com en surt l'espectador? Perquè és una mica desconcertant.
2: Sí, sempre, és a dir, clar, l'espectacle té una cosa també de que comença per tall, és a dir, comences que ja estan entrevistant, ja porten estona que hi són, aquests personatges, sí. I acaba també l'espectacle que aquesta periodista parlarà amb més gent, és a dir, hi ha vida pre i postobra, una mica. Llavors, també sempre ha sigut un equilibri que hem anat trobant, que és veritat que quan es genera el fosc final sempre hi ha una estona de...
3: Hi haurà
2: silenci
3: algú més.
2: Que ha passat. Després comencen els aplaudiments i també l'Aina, la residora, deia que molts dies es queda gent asseguda a les butaques
3: xerrant
2: i fins
3: com...
2: que no veuen que algun tècnic entra a recollir, no s'aixeca.
3: És que hi ha molta info, clar, jo crec que és quan acabes de mirar una pel·li que dius, ostres,
1: m'he
3: de processar moltes coses i de sobte com, vale, he d'aplaudir, però sí.
2: Sí, està sent... Jo estic gaudint molt, bueno, també, clar, amb companys i amics que estan venint a veure la funció, no?, però m'estan semblant molt divertides les converses post.
3: Sí, sí, la gent es queda loquíssima, eh? Però què li va passar a aquest personatge? És com que diuen noms propis, la gent es queda. Què li va passar a l'Alba Domingo?
1: No sé. Ai, l'Alba Domingo. Bueno, clar, i a més que hi ha hippies, yeah, hi ha, sí, desertors de la URSS, o sigui, hi ha Max, de cop.
2: Sí.
1: Molta cosa.
2: Bueno, s'obren molts...
3: molts fronts,
2: que
3: i
2: també, clar, també és com...
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Hi ha espectadors també que potser venen amb una... També crec que per com estem acostumats a consumir històries i relats que és un espectacle que t'obre molt, t'obre molts contes, però no te'ls tanca, yeah, del tot.
3: Clar.
2: I això, també hi ha espectadors que venen amb una necessitat més de vincula'm això amb això i dona'm...
1: Sí, dona'm un mestadalet.
2: Dona'm-ho tot més lligat, i que em sembla natural també, però crec que com que l'espectacle acaba i el que dèiem, no?, queda com vinculat en un terreny... Però hi ha molts personatges que no es coneixen entre si, no es coneixeran.
3: No, clar.
2: I, bueno, és curiós també veure...
3: Com la gent rep aquestes, clar. Sí. Yeah.
1: I hi ha coses que no sabrem mai, coses inexplicables, i viviu bé amb aquesta mena de incògnita?
2: Bueno, jo sí, sento que vaig aprenent a conviure, i de fet, sí, quan escric sempre passo el text com amics i tal, perquè, bueno, em va bé... I una amiga a qui li vaig passar també... Des de que li vaig passar aquest text i que no estava acabat tampoc, però algun altre dia, parlant d'una altra cosa, em deia, bueno, clar, com els arcans, no? No tot té resposta, no? I era com, bueno...
1: I ells, pues, el mira, referent, ja, això, com els arcans, barres.
2: Ja. Però, bueno, sí, és veritat, és que la vida... Bueno, és que és molt inexplicable tot, en realitat.
3: Sí.
2: No?
3: I estem molt acostumats a que tot tingui una resposta, tot un per què, en plan... I al final és com, bueno, hi ha moltes coses que no, i ja està, i és així, punto, saps?
1: Mm. Bueno, i un cop te n'alliberes, a vegades també treus com un pes de sobre.
3: Clar.
1: I està, anem d'anar, sí, buscant, sí, potser,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: bueno,
3: sí, total.
1: Potser ho trobarem als arcans, potser hi haurem d'anar, no?
2: Potser cadascú trobarà les seves coses.
1: Fins al 2 d'agost a la Sala Beckett. Moltes gràcies, Mariona Pagès, Oriol Puiggrau.
2: Moltes gràcies.
1: Us veig molt bé.
3: Gràcies.
1: I nosaltres us deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens trobem el dissabte que ve amb més Tot és Comèdia. Dani Puntí Prats i Pol Llergo al control. Que passeu una molt bona setmana. Adéu.

0: Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez. I les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
2: Hermanos Llaurador. Acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslleurador.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslleurador.com.
3: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
4: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
5: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
4: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
6: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.

0: últimas horas han continuado estos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, después de que el sábado murieran dos soldados norteamericanos por un misil iraní en una base estadounidense en Jordania. Otro soldado continúa desaparecido y otros cuatro tuvieron que ser trasladados al hospital. Esto ha dinamitado las conversaciones entre el régimen iraní y la Casa Blanca. Desde la Guardia Revolucionaria han dejado en suspenso la tregua con Estados Unidos y esta noche Donald Trump ha asegurado a la cadena estadounidense News Nation que no le importa que Irán no cumpla el memorando de entendimiento.
1: Y nos queda la información del tiempo. Previsión, Nuria Sero, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. A lo largo de esta próxima semana el calor se irá intensificando y el martes empieza la tercera ola de calor de este verano que nos acompañará al menos hasta el jueves. De hecho, el jueves a la sombra se podrán superar los 45 grados en Murcia. A estas horas el viento va arreciando en el centro peninsular, irán perdiendo intensidad a lo largo de la noche. Sin embargo, en Aragón, en la Ribera del Ebro, Ribera Alta del Ebro, el viento aún dejará alguna racha fuerte a lo largo de la tarde-noche. Hoy tenemos también nubes, sobre todo en el este peninsular, y esta tarde tendremos alguna tormenta fuerte entre Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
1: Sigue Hora 14 en la SER.
3: Hora 14. Hora 14 a Cataluña. Gemma Alegrí.
4: Bona tarda. El 20% de les persones que dormen al centre de Barcelona són turistes.
5: La situació al barri cada dia és pitjor, és a dir, si és un barri completament turistificat a nivell de vida quotidiana, gimnasos, expats, brunch, etc. I sobretot el tema dels pisos turístics.
4: Els barris més cèntrics de la capital catalana acumulen més de la meitat dels hotels i apartaments amb llicència. Els veïns denuncien la situació a l'Eixample i a Ciutat Vella, on s'acumulen pisos turístics i cafeteries d'especialitat. Turistes i visitants descarten tornar a Catalunya davant les altes temperatures i les onades de calor extrema que pateix el país.
6: Turistes que viuen onades de calor extrema durant les seves vacances tenen una probabilitat del voltant del 15% més baixa de tornar l'any que ve a Espanya.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un camp a Soses, al Segrià, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci. A Tossa de Mar, la policia busca els sospitosos d'haver provocat l'incendi del domicili on vivien l'exparella i el fill. Tenia una ordre d'allunyament vigent. Dels esports, aquesta nit, hora catalana, a les 9 es juga la finalíssima entre Espanya i l'Argentina, entre la Lamine Yamal i Leo Messi.
7: El Barça lo que ha venido aquí es a apoyar a la selección española. Creo que el hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y de agradecimiento. Y bueno, estoy muy, muy agradecido.
4: Una hora abans, a partir de les 8, programació especial a SER Catalunya amb la narració de Lluís Flaquer, amb tot l'equip del Que t'hi jugues, també amb en Sique Rodríguez. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. Amb en Dani Puntibrats al control, escolteu l'Hora 14.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
4: Una de cada 5 persones que dorm al centre de Barcelona és turista. A l'estiu, la ciutat augmenta prop del 10% la seva població, especialment pels visitants estrangers que s'allotgen sobretot a l'Eixample i a Ciutat Vella, Ferran Dalmau.
8: A Barcelona hi ha 145.000 places per turistes en hotels i apartaments amb llicència, més de la meitat de les quals als dos districtes cèntrics. L'Eixample en té 55.000 i Ciutat Vella 25.000. A l'estiu, moment de màxima ocupació, això significa que en aquests barris hi dorm, com a mínim, un turista per cada 5 persones, segons dades de l'Ajuntament. Per districtes, a l'Eixample, el 18% dels qui hi dormen en temporada alta són turistes, i a Ciutat Vella, el 17%. Els segueixen les Corts i Sant Martí, on els turistes copen el 8% dels llits, i després va Sants, amb prop del 7%. A Gràcia i Sarrià són més del 5%, mentre que Horta, Nou Barris i Sant Andreu els percentatges són molt més baixos. En el conjunt de la ciutat, quan els allotjaments turístics estan plens, la capital catalana augmenta un 8% la seva població pel turisme.
4: El major impacte d'aquesta realitat que ara explicava en Ferran el pateixen els qui viuen a Barcelona, especialment els residents dels barris amb més turistes com l'Eixample i Ciutat Vella. Els veïns denuncien la proliferació de pisos turístics, l'augment de cafeteries d'especialitat i l'arribada d'experts que, segons asseguren, Pau Puig estan transformant el teixit dels seus barris.
9: Tant el teixit social com el comercial. A la dreta de l'Eixample, per cada 4 veïns que hi viuen, hi ha una plaça turística.
5: Tinc dos pisos turístics, els quals
10: no permeten, clar, fer una vida normal. No dorms a les nits, no saps amb qui et trobaràs a l'escala. És una vida molt tensa.
9: És Alba Sala de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample. Els veïns demanen a l'Ajuntament que faci realitat la promesa d'eliminar els pisos turístics al 2028 i que, mentrestant, controli l'ús que es fa dels existents. A l'esquerra de l'Eixample, la situació és una mica millor. Un de cada 10 persones que hi dorm ho fa en un pis turístic. Els veïns confien en poder reconduir les xifres.
11: A diferència de la dreta de l'Eixample i d'algun lloc que ja està, que ja hi ha més llits pels visitants que pels residents, a l'esquerra de l'Eixample encara ho podem salvar i això ens dona l'empenta per ser molt actius en aquest tema.
9: És Xavier Riu de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.
4: En aquest context, les previsions apunten que aquest any tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya arribaran més turistes que l'any passat. L'any passat, de fet, el país va superar els 20 milions de visitants, una xifra que va marcar un rècord històric.
9: Un rècord històric que tot apunta que quedarà superat a finals d'aquest any. Fa 5 anys consecutius que Catalunya bat el seu propi rècord de visitants i les previsions indiquen que aquest 2026 la tendència continuarà. Ens fixem, si ens fixem en les dades de l'any passat, Catalunya va rebre 20 milions 55.000 turistes. No només van augmentar el nombre de visitants estrangers, sinó també la seva despesa. En conjunt van gastar prop de 25 milions d'euros, un 4,5 més que l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
4: Per analitzar si cal posar límits al turisme, com es pot gestionar de manera sostenible i quins efectes poden tenir les altes temperatures dels darrers dies.
12: Bona tarda.
4: Catalunya ha arribat al límit. Saludem Cristina Lager, directora general de Turisme de la Generalitat. Bona tarda.
12: Bona tarda.
4: Catalunya ha arribat al límit de la seva capacitat turística?
12: Ostres, aquesta és una pregunta molt complicada, perquè no hi ha un límit pel turisme. El límit el delimita els serveis i el benestar tant del turisme, dels visitants, com dels residents. Per tant, nosaltres al govern hem impulsat un estudi, que ja el tenim fet per la Universitat de Girona, del que en diem el límit de canvi acceptable. No? Si tu em preguntes si Catalunya ha arribat al límit, no. Si tu em preguntes que algunes destinacions de Catalunya a uns dies puntuals han arribat al límit, sí.
4: Quines mesures ha impulsat la Generalitat per evitar el col·lapse?
12: Doncs primer comunicar, és a dir, explicar al país sencer, i això és una cosa que ja estem fent. Aquest primer semestre ha pujat un 26% a les visites a fora de Barcelona, i en canvi a Barcelona s'estabilitza. Això és una molt bona notícia. I per un altre cantó, doncs, amb moratòries d'establiments turístics, amb moltes accions que ja estem realitzant, tot i tenint en compte que hem de pensar que no podem posar portes a ningú, és a dir, que no podem dir vostè qui no pot passar.
4: En els darrers anys s'ha apostat per la desestacionalització i la descentralització territorial del turisme.
12: Exactament, territorialitzar. Aquestes són les dues paraules màgiques del turisme a Catalunya i a tot arreu, eh? Però sobretot a Catalunya, perquè és que som la primera de les primeres destinacions del món, juntament amb Ile-de-France. Això vol dir que hem donat un bon missatge. Ens toca gestionar un èxit.
4: Les altes temperatures i els episodis de calor extrema afectaran l'arribada de turistes a Catalunya?
12: Doncs molt possiblement. Primer ens hem de començar a protegir del sol, allò que fèiem abans, que ens posàvem, el que et deia abans, no, 8 hores al sol, ja no ho podem fer, perquè ens hi juguem la pell, literalment, val? I després hem de buscar el que en diuen refugis climàtics. Per exemple, estem reconvertint les nostres oficines de turisme que pertanyen a la xarxa, a llocs agradables on pots entrar, seure't una estona, agafar una tablet, mirar quina visita pots fer. Els ajuntaments estan començant a posar tendalls pels carrers, que és una gran idea. Tots estem començant a entendre la importància de tenir arbres que ens donin ombra i que, a més, baixen la temperatura immediatament. Però no és només afecció del turisme, és afecció de la societat en general. I això és una cosa que hem d'entendre, que ha arribat per quedar-se.
4: És compatible regular o limitar el creixement del turisme amb l'ampliació de l'aeroport del Prat?
12: Mira, que ens estem equivocant en relacionar l'ampliació de l'aeroport del Prat amb el turisme. L'ampliació de l'aeroport del Prat no es fa pel turisme. L'ampliació de l'aeroport del Prat és bàsica per infraestructura de país, per indústria, per empresa, per mobilitat. Hem de desmitificar que els aeroports només són llocs d'arribada de turistes. És per això que és important l'ampliació del Prat. No és pas una qüestió de que vinguin més turistes, és una qüestió d'infraestructura de país.
4: Cristina Lager, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
13: A tu, bon dia.
4: Precisament sobre l'impacte de les altes temperatures al turisme, aquesta setmana investigadors del CaixaBank Research han publicat un estudi que afirma que els turistes que viuen onades de calor extremes durant les seves vacances tenen una probabilitat d'un 15% més baixa de tornar l'any següent a l'estat.
9: A més, concreten que els que sí que tornen, si experimenten una onada de calor extrema, tendeixen a buscar destinacions amb una temperatura més baixa. Una substitució que no es fa per canvis de temporada ni categoria de destí, sinó que dins la mateixa temporada i destí, els turistes busquen poblacions o setmanes més fresques si han patit onades de calor extrema. Ho explica David César Heyman, un dels investigadors de l'estudi.
6: L'indicació principal és que el canvi climàtic és un risc per a la fidelització dels turistes a Espanya i que el sector ha d'invertir per estar preparat i tenir una oferta adaptada a situacions climàtiques més extremes.
9: Malgrat tot, segons el CaixaBank Research, les previsions turístiques pels pròxims anys són molt bones. En concret, per aquest any esperen una pujada del PIB turístic del 3,1% per principalment el conflicte a l'Orient Mitjà i a l'est del Mediterrani, que ha obligat els turistes a evitar aquests països.
6: Històricament, el risc geopolític a Orient Mitjà i a l'est del Mediterrani està associat amb redireccions de fluxos turístics i això, cap a Espanya, i això és el que veiem aquest any també.
9: Confien que l'any que ve la situació canviarà amb la normalització de la situació geopolítica.
4: Connectem ara amb la Núria Saró. Núria, entenc que ens haurem d'acostumar a estius d'altíssimes temperatures, temperatures que poden fer-s'ho pensar dues vegades als turistes abans de decidir venir a casa nostra. Fins quan aquestes altes temperatures?
14: Aquesta és la gran pregunta. Fins quan la calor d'estiu? Doncs bé, fins a mitjans de setembre, principis d'octubre. Cada any les temperatures d'estiu duren més dies. De fet, es van menjant dies a la primavera i a la tardor. Cada cop estem notant que la calor és més persistent i més llarga. De fet, aquest 2026, la primera meitat de l'estiu, de l'8 de juny al 15 de juliol, les temperatures han estat més altes des que es tenen registres. La temperatura mitjana a Catalunya ha estat 3,8 graus per sobre de la mitjana. I si mirem tan sols les màximes, 5 graus per sobre. De fet, l'última onada de calor, el 15 de juliol, va deixar temperatures entre els 40 i 42 graus en zones on no és habitual registrar aquests valors, per exemple, al prelitoral. També hem de dir que les onades de calor i també aquest canvi climàtic fa que les brises es vagin debilitant i si es van debilitant, les temperatures al llarg de la nit costa que baixin més.
4: Ja que hi som, Núria, dimarts començarà una nova onada de calor a Catalunya. Què hem d'esperar per avui i per la resta de la setmana?
14: Calor que s'anirà intensificant al llarg dels pròxims dies. Dijous a Lleida es poden assolir els 43 graus i les temperatures seran altes de dia i de nit. A Barcelona, per exemple, dilluns la mínima pot ser de 27 graus. Temperatures molt altes al llarg de les pròximes jornades. Una jornada avui també amb calitja que anirà en augment al llarg de la pròxima setmana i seguirem amb aquesta pols sahariana que deixarà un cel una mica tèrbol. Aquesta tarda tindrem alguna núvol d'evolució al Pirineu que pot deixar alguna gotellada. Al llarg dels pròxims dies en general hem de parlar de cel una mica tèrbol amb núvols alts i també amb una temperatura de l'aigua del mar demà que estarà al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, els 28 a la Costa Central i ja arribarà als 30 a la Costa Daurada.
4: A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a qui han trobat en un camp de panís, Gemma Aparellada.
15: La policia ha rebut aquesta nit cap a 3:15 un avís per desaparició i s'ha activat immediatament un dispositiu de recerca, però quan han trobat la dona ja estava sense vida. És una dona de 75 anys qui, segons fonts properes a la investigació, havia sortit a passejar el gos. El cas està sota secret de sumari. La investigació en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent i a hores d'ara la policia no descarta cap hipòtesi. Aquest migdia s'ha guardat un minut de silenci i Soses ha decretat 3 dies de dol oficial.
4: A Tossa de Mar, els Mossos busquen el sospitós d'haver provocat l'incendi del domicili on vivien l'expella i el fill. És una informació que ha avançat Ràdio Girona. Carles Couso.
16: L'estan buscant des d'ahir a primera hora de la tarda. L'home, que té un ordre d'allunyament de l'exdona, es va presentar, segons testimonis i fonts policials, a l'urbanització Sant Grau de Tossa. Dona i fill, en veure'l, es van refugiar a casa del veí. L'home va intentar entrar-hi, no ho va aconseguir i acte seguit va entrar a la casa de la dona. Barcelona. A la part de dalt, a baix, hi ha habitacions turístiques. Un cop dins, va agafar objectes de l'exparella i va començar el foc. Després va fugir a la muntanya amb una moto per una zona boscosa. Aquest mateix individu va ser detingut ja divendres passat per un cas de violència de gènere contra la mateixa víctima. En aquella detenció li van intervenir dues armes d'aire comprimit. Dona i fill estan des d'ahir en un lloc segur.
4: I a Badalona, nou tiroteig aquesta nit durant una baralla.
15: Ha estat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. No hi ha cap mort, però sí quatre ferits. Dos per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap d'ells està en estat greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni. En una zona on ja al maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat similar.
4: Publicitat i tornem.
3: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
13: Viu la màgia dels millors tributs a la Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
17: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
18: Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
19: És gratis, eh?
18: Més informació a casinobarcelona.com.
20: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
4: Set minuts i seran 2:15 de la tarda. Aquest cap de setmana es compleixen 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Aprofitant aquesta efemèride, a l'hora 14 hem escombrat una mica cap a casa i ens hem fixat en el paper de la ràdio, d'aquesta ràdio, en aquell moment, a través de l'arxiu de Ràdio Barcelona, que ha recuperat en Miquel Giol.
21: Fa gairebé un segle que per les zones sonores ja s'hi podien sentir falques publicitàries com aquesta, de Casa Ramona. Però l'alegria de la musicalitat es va acabar aviat. El 18 de juliol d'aquell 1936 hi va haver el cop d'estat franquista. A Catalunya, que no tirés endavant en un primer moment, deixava registres com aquest de l'expresident Lluís Companys, on posava en valor l'exèrcit que havia defensat els carrers.
22: Retre un homenatge a l'exèrcit que ens cobreix de glòria.
21: O altres registres, com aquest del cap de l'executiu espanyol, Juan Negri.
23: España no se deja devorar. Viva la República.
21: La ràdio, en aquell moment, va prendre més significat polític que mai. Ens ho explica l'historiador Xavier Carmeniu.
24: Cada bàndol la feia servir per comunicar el que volien que els seus sabessin. I, evidentment, doncs, tenia una voluntat propagandística també molt important.
21: Però en són alguns fragments dels discursos de Franco que han quedat als arxius de la ràdio. Entre ells hi ha el moment en què el 1939 anuncien que han derrotat l'exèrcit republicà i que la guerra s'ha acabat. A partir d'aquí comença una època de repressió als mitjans de comunicació que a Ràdio Barcelona acaba amb el que en deien un procés de depuració. Un intern de l'emissora, vinculat al franquisme, va delatar els companys que havien donat suport a la República. En total van condemnar 21 persones amb càstigs que anaven des de suspensions temporals de sou i feina i l'expulsió definitiva en 4 casos que mai més van poder tornar a exercir la professió. Tots aquests fragments d'àudio es poden recuperar a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya.
4: Avui, a l'hora 14, una nova píndola sobre arquitectura, avui sobre arquitectura sostenible, després del congrés centrat precisament en aquesta temàtica.
25: Un concepte cada vegada més utilitzat. L'objectiu no és només repensar com són els edificis i com aconseguir que consumeixin poc, sinó anar més enllà i repensar del tot la manera de construir el procés de fabricació i els materials d'aquest. Ho explicava fa uns dies l'arquitecte Manuel Julià al balcó de Ser Catalunya.
26: Materials, per exemple, que
0: s'utilitzen molt en la construcció i que en el seu procediment, com per exemple el formigó, pues generen emissions molt altes de CO2. Però no deixa de ser segurament un dels materials més fiables, més robustos per construir en el territori.
25: A partir d'ara, materials locals, biobasats i d'origen natural com la fusta, la terra o la calç guanyaran protagonisme. Julià defensa que cal fer arquitectura tenint en compte la natura i el clima, en canvi constant.
0: El clima sempre estarà en canvi, diguéssim, no? És la constant del nostre territori, del nostre planeta, però d'alguna forma la nostra intenció, almenys quan treballem, és intentar reduir el consum que generen els nostres edificis.
25: A més, diu que cal plantejar quines solucions constructives, també des de l'arquitectura, poden utilitzar-se per ser més sostenibles, entre aquestes la rehabilitació.
0: Segurament l'arquitectura no hauria de preocupar-se només de fer nous edificis, no? Sinó d'abordar tot allò que ja existeix. És a dir, no hi ha res més sostenible, no hi ha un edifici que emeti menys CO2 que un que ja existeix si es rehabilita d'una forma adequada, no?
25: L'arquitecte confia que també des del sector de la construcció es trobaran altres maneres de fabricar i treballar amb materials més sostenibles.
4: 4 minuts i seran 2:45. Connectem ara amb els Estats Units perquè aquesta nit la selecció espanyola i l'Argentina s'enfronten a la final del Mundial de Futbol, una final que d'entre totes les rivalitats existents destaca per l'enfrontament entre Lamine Yamal, ja ho diem bé, i Leo Messi. Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Gemma? Bona tarda.
4: Quina és l'última hora?
1: Doncs a aquesta hora ja han acabat d'esmorzar els jugadors de la selecció espanyola i es preparen, deuen ser hores de molts nervis per jugar un partit que és el partit de les seves vides contra la selecció argentina, una final a la qual no es preveuen canvis a l'onze de Luis de la Fuente, un onze format per per Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, Marco Corella a l'esquerra, parella centrals per Cubarsí i Laporte, mig del camp per Rodri, per Fabián i per Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Àlex Baena i en punta Mikel Oyarzabal.
4: I l'envien perquè tu fa hores que ets a Nova York.
1: Els carrers de Manhattan estan inundats d'argentins. Aquesta és la realitat, la proporció és gegant a favor de l'Argentina, que inundarà l'estadi. S'esperen 10.000 aficionats espanyols a l'estadi recolzant la selecció. Hi ha una capacitat al MetLife per 82.500 espectadors. La immensa majoria seran argentins, però s'ha de dir que la selecció espanyola, totes les entrades que tenia, les ha col·locat a uns preus monstruosos, aquests que anaven quan van sortir a partir dels $4.500 i d'aquí cap amunt, arribant fins a més de $30.000 als tiquets oficials de la FIFA, sense comptar revenda. Doncs, a part d'aquests preus, dir que s'han esgotat les entrades de la federació, que l'estadi estarà ple i que hi haurà desenes de milers d'aficionats de l'Argentina que estan col·lapsant la ciutat de Nova York, als parcs, a Central Park, a Bryant Park, a les pantalles gegants, doncs, ja et dic, inundant de color blau i blanc la ciutat de Nova York i en concret Manhattan.
4: Santi, fas una mica d'enveja. Et faig l'última pregunta. Està previst que vinguin moltíssimes autoritats. Qui hi haurà al partit?
1: S'ha de dir que ve el rei, que està previst que vingui Pedro Sánchez, que hi haurà representació de la immensa majoria dels jugadors que van guanyar la Copa del Món el 2010 a Sud-àfrica. Han estat convidats i la gran majoria estaran presents en aquest estadi, que també ha vingut Fermín, jugador lesionat, que si no fos per aquesta lesió, doncs molt maleïda, formaria part d'aquest grup de 26, ha estat convidat també Morata, com a excapità d'aquesta selecció. Vaja, estarà, la Copa l'entregarà Donald Trump, per primera vegada es donarà un anell de campió a part de la Copa ja està preparada, ja està dins l'estadi del MetLife, està tot preparat per un dels partits de les nostres vides, aquest Espanya-Argentina, aquest Lamine Yamal contra Leo Messi, que viurem a la sintonia de Ser Catalunya amb la narració de Lluís Flaqué.
4: Gràcies, Santi. Doncs ho deia ell ara, aquest vespre, a partir de les 8, Lluís Flaqué i Sique Rodríguez de Ser Catalunya amb la prèvia, amb la narració del partit, un partit que es podrà veure a la Sala Cotton del Casino de Barcelona. Per cert, que a Catalunya els Mossos per aquest partit ja preparen un dispositiu especial de seguretat, el més gran, a Barcelona. Arribem així a 2:45 de la tarda. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.